0: provisional. I en quant a l'oratge, la Comunitat Valenciana tindrà avui dilluns el poc nuvolós, encara que en punts del nord de Castelló no es descarten ruixats ocasionals amb tempesta esta vesprada i també podria haver tempesta en la resta del territori interior. Bon dia.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Síguenos por internet en OndaCero.es.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: dilluns la gala de lliurament de la seva novena edició dels Premis Comunitat Valenciana. L'esdeveniment tindrà lloc en l'hotel balneari Les Arenes. I el club Trobada Manuel Broseta rep avui a la presidenta del Consell d'Estat d'Espanya, l'exministra socialista Carmen Calvo, que va oferir una conferència baix el títol Democràcia Ara. Adeu.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: ¿qué tal?
1: Hola.
0: ¿Qué traes por aquí?
1: Yo qué sé, més papers que la madre.
0: Ah, bueno, el acte de proclamació de la Vella del Foc d'Alacant i de les seues dames d'honor. Què tal?
1: Molt bé.
0: María Pastor i González, que guapa.
1: La veritat és que molt xulo.

0: Este és avui el crit de la comunitat educativa arreu de tota la comunitat valenciana en la segona setmana de vaga indefinida. Bona vesprada. Els carrers de les tres capitals s'han tornat a inundar de professors, famílies i estudiants que, per cert, han anunciat que des d'avui se sumen a aquesta vaga. Unes columnes de manifestants que acabaran esta vesprada a les portes de la Conselleria d'Educació, on està prevista una reunió per intentar desbloquejar l'atur. És el nostre tema de portada, que es contem junt a altres notícies de la comunitat valenciana. Al control tècnic està Jordi Andrés. Comencem. Segona setmana de vaga educativa indefinida del professorat de l'ensenyament públic valencià amb la vista posada en la reunió negociadora que ha convocat esta vesprada la Conselleria d'Educació. Prèviament a esta reunió, de nou s'han realitzat manifestacions en les tres províncies. Famílies i professorat han tornat a eixir al carrer per a protagonitzar una nova manifestació que ha arrencat, per exemple, a les 11 del matí davant de la direcció territorial de la Conselleria d'Educació a Castelló. Seguint la marxa a Castelló està Juanjo Tovar.
1: Els sindicats asseguren que el seguiment de la vaga està sent històric i adverteixen de que el conflicte continuarà creixent si la conselleria no presenta avui una proposta concreta de negociació. Hermínia Montín, de Comissions Obreres a Castelló.
2: Volem pujada salarial, però també volem baixada de burocràcia, baixada de ràtios, implementació de l'acord de plantilles del 2023. Volem millorar les nostres infraestructures educatives. Volem que no se menyspree la nostra llengua, que és el valencià. En definitiva, el que volem és millorar el sistema educatiu públic valencià.
1: Els sindicats destaquen a més l'ampli suport de les famílies i de tota la comunitat educativa a les protestes.
0: Gràcies, Juanjo. A Alacant també, des de les 12 del migdia, quatre columnes de docents procedents de la perifèria s'han unit en el centre de la ciutat on han realitzat una concentració. Seguint esta manifestació a Alacant ha estat Juan Carlos Fresneda.
3: Como las anteriores protestas, la concentración de hoy en Alicante ha sido multitudinaria y ha colapsado el entorno de la céntrica Plaza de los Luceros. Docentes que, a pesar del desgaste de siete días de huelga, están bien de ánimos y se muestran esperanzados con la negociación, aunque no solo dicen reivindican mejoras salariales.
4: La cuestión económica es una de las partes, pero muy importante es la bajada de ratios en las aulas.
5: No solamente reivindiquem la educación pública y de cualidad, sino también en valencià.
6: Y nosotros trabajamos en primer lugar por nuestros alumnos, en primer lugar.
3: Entre los profesores con camisetas verdes en defensa de la educación pública también hemos visto padres y madres de alumnos y los propios alumnos, porque el sindicato de estudiantes también se ha sumado a esta huelga indefinida.
0: I a hores d'ara, sí, a València, tres columnes de docents van camilla de la conselleria per a concentrar-se a les seues portes amb motiu d'esta reunió que tindrà lloc esta vesprada. En una d'aixes columnes està Amparo Sánchez. Bona vesprada.
7: Bona vesprada. En esta columna que transcorre ja per l'Avinguda Ferran el Catòlic amb centenars de docents, no sol estan participant docents de València, sinó també d'altres punts de Combunyol, Utiel o Xàtiva. Tots ells s'han unit entre aplaudiments a la columna a l'estació del Nord, però també durant el recorregut s'havem trobat amb docents que avui han tornat a fer vaga i que han volgut sumar-se. Reclamen a la conselleria que es tracti amb dignitat i que tinga en compte les seues reivindicacions. Els escoltem.
8: La nostra motivació és resistir i una vegada arribar a este punt no n'hi ha pas enrere.
9: N'hi ha molta força darrere, els equips directius també ens recolzen.
10: Avui és un dia fonamental per a la lluita educativa. Per al nostre alumnat, per nosaltres, anem a per totes. Avui és un dia clau, no hem de fallir en la vaga. Falten educadors, falten recursos als centres, hi ha centres que s'estan caient i no arriben en les mensualitats de conselleria.
7: Està previst que altres tres columnes isquen en la pròxima hora d'altres punts de València per a sumar-se a la concentració.
0: Gràcies, Amparo. De cara a la reunió d'esta vesprada, el sindicat STPB ha presentat una contraoferta a la Conselleria d'Educació. El document reclama, entre altres mesures, una pujada salarial amb increments mensuals d'entre 486 i 550 euros. Núria Moreno.
11: També destaquen la reducció de la burocràcia als centres educatius, una baixada generalitzada de les ràtios i la recuperació de plantilles docents retallades, diuen, en diferents etapes educatives, sobretot, com han denunciat també la resta de sindicats en la formació professional. Marc Candela, de coordinador d'STPB.
12: Que és el que ja li vam enviar en abril, però a més hem afegit retallades en cicles formatius, retallades en l'ICEA, retallades en el batxillerat nocturn, perquè el que demanem és reobrir la negociació de les plantilles i, per tant, en aquest moment ja és quan farem aquestes propostes més concretes.
11: El sindicat demana també més inversió en infraestructures educatives, l'agilització de les obres pendents afectades per la Dana i una nova llei que reforce l'ensenyament en valencià.
0: I el professorat que està secundant la vaga educativa indefinida s'enfronta a més a pèrdues econòmiques que en alguns casos poden ser importants. No fan classe i, per tant, no cobren. Per a tractar de pal·liar-ho, estan sorgint iniciatives com ara la Caixa de Resistència Ramon Pérez.
13: És un fons comú que la coordinadora d'assemblees docents del País Valencià ha posat en marxa per a que la ciutadania, que així ho desitge, faça les seues aportacions econòmiques que seran posteriorment distribuïdes entre el professorat que no pot permetre's fer vaga. Sandra Cáceres és la portaveu de la coordinadora.
14: És una ferramenta que busca és animar a continuar amb la vaga, animar a que els i les docents puguen participar sense tindre en compte aquest escollo més econòmic i tirar endavant.
13: Esta Caixa de Resistència té el suport també d'Escola Valenciana i d'altres entitats i d'altres sectors. Per exemple, la coordinadora d'assemblees docents explica que la gossa sorda donarà a la Caixa part del que recapte al seu pròxim concert a Alacant.
15: Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2026-2027 en la Comunidad Valenciana. Recuerda, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Tu decisión, su futuro. Libertad Educativa. Generalitat Valenciana.
0: L'anunci sobre el nou model multienergia que fabricarà Ford d'Almussafes s'ha confirmat i es tracta de Bronco i no arribarà a la planta valenciana fins a 2028. Onda Cero, la Ribera, Virginia Delgado.
16: Així ho ha detallat aquest dilluns la companyia en una reunió de concessionaris i socis europeus en la qual la marca de l'Oval ha definit el seu futur en el vell continent de cara als pròxims 3 anys i on llançarà 5 nous vehicles fins a finals de 2029. Ford Almussafes només produeix el Ford Kuga des de 2024. Des d'aleshores, la planta riberenca ha encadenat en els últims anys diversos ERTO i ara té en vigor el mecanisme RED per a mantindre l'ocupació a la fàbrica mentre no arriba la nova càrrega de treball.
0: I Partit Popular i Vox han acorda avui un document conjunt amb les conclusions de la Comissió d'Investigació de la Dana de les Corts. L'oposició d'Esquerres, PSC, PP i Compromís critiquen que en aquest dictamen es redueix al mínim les crítiques a la gestió del govern valencià.
11: Han retret a més que s'hagi tancat aquesta comissió sense les compareixences, entre altres, dels dos únics investigats en la causa, l'exconsellera Salomé Pradas i qui fora el seu número 2, Emilio Argüeso, i Saura Navarro, portaveu adjunta de Compromís, i José Muñoz, del PSC-PP.
17: Están negando la realidad una vez detrás de otra. Ese dictamen es para tirarlo a la basura. Es una ignominia, es una vergüenza. Es un listado de mentiras.
18: Lo que va es en contra de la memoria de las víctimas de sus familias. Y eso es lo que sí que es inaceptable. El Partido Popular, y la verdad es que Vox ha tragado con esto de una manera deplorable, han hecho una comisión de investigación que solo ha echado tierra sobre la verdad.
11: Des del Partit Popular, el síndic Nando Pastor defensa el treball fet pactat amb Vox i assegura que ho han fet des del rigor.
19: Queríamos saber qué pasó y por qué pasó, qué estaban haciendo y no estaban haciendo. En el momento presente, las administraciones, todas las administraciones, y saber también de futuro qué podía la comisión concluir para que jamás volviese a ocurrir una cosa así, y si ocurría una dana, pues que sus efectos fuesen minimizados al máximo posible. Bajo esa clave hemos trabajado.
0: Per cert que l'exalcaldessa de Requena, Rocío Cortés, del Partit Popular, ha declarat avui dilluns davant del jutge que investiga la gestió de la tragèdia i ha afirmat que en el seu municipi no va haver morts ni ferits perquè es va avisar a la població.
13: Ha recordat que van estar vigilants des de primera hora del matí el barranc del riu Magre fins al punt de prendre la decisió al voltant de les 11 del matí de construir un dic amb maquinària pesant.
0: I troben mort a Conca un home de 80 anys veí de Requena i desaparegut des de dijous passat. La Guàrdia Civil investiga les causes i se li està realitzant l'autòpsia. Dani Rodrigo, Onda Cero Requena.
20: La Guàrdia Civil ha confirmat a Onda Cero Requena avui la troballa sense vida de l'home de 80 anys que romania desaparegut des de dijous passat a Requena. Segons la informació facilitada, l'home va ser vist per l'última vegada el dijous sobre les 4 de la vesprada a Requena. La família va denunciar la seva desaparició l'endemà, activant-se llavors l'operatiu de busca. L'home ha sigut localitzat a l'interior del seu vehicle a Conca. Les mateixes fonts han assenyalat que les causes de la mort estan sent investigades. L'autòpsia està sent realitzada per l'equip equip de Medicina Legal de Conca, que haurà de determinar les circumstàncies de la defunció.
0: Arribem a les 2. Adeu.
21: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
22: Shh.
1: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, del día después, del día de la resaca electoral, de las lecturas políticas, de los análisis y de los peros. El sí, pero en el Partido Popular, el ganador arrolla en Andalucía, pero era o mayoría absoluta o lío, va a ser lío para Juanma Moreno, que gana votos, pero pierde escaños. Domina de largo, pero le va a tocar pasar posiblemente por la ventanilla de la prioridad nacional de Santiago Abascal, que logra un escaño más, solo un escaño más Vox, pero está eufórico el partido como si hubiera ganado. Se descalabra el PSOE de María Jesús Montero, la candidata autonómica más sanchista, pero en el partido se eluden las responsabilidades de la debacle y se esquiva la asunción del alarmante fracaso. Fracasa el PSOE, pero en el PSOE buscan la peor excusa. Se hunde Montero, vapuleada en las urnas, pero en el PSOE hablan del fracaso de la estrategia nacional del Partido Popular, porque la autocrítica del PSOE consiste en criticar al Partido Popular. ¿Cuánto de las políticas de Sánchez hay que buscar en el subsuelo de Montero para cuando esa lectura? ¿Cuánto de responsable es el sanchismo del subidón de la izquierda que reniega de Sánchez y que ha desbaratado el tablero andaluz con sacudida para el espacio de Sumar en pleno proceso de reconstrucción para las generales? Que estamos en el día después, que el lío empieza hoy y que el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, ya ha encontrado un lema para su carrera hacia la Moncloa. España quiere un cambio y ese cambio está más cerca.
2: Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al lunes. ¿Cómo están? España quiere cambio y ese cambio empieza hoy. La lectura triunfalista en clave nacional que ha hecho en Génova el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, ante su varón ganador aclamado esta mañana.
22: España quiere cambio y el cambio está más cerca. Muchísimas gracias.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Què tal, com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui arrenquem setmana, dilluns 18 de maig, i també arrenquem mitja horeta de ràdio compartida fins les 3 de la vesprada per a, bé, primer analitzar l'actualitat informativa i després també, ja saben, dilluns d'Onda Trending. Amira Fernández, com estàs? Benvinguda.
2: Hola, Begoña, què tal? Pues muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Molt bé, i de fet avui parlem de tendències, com no pot ser d'altra manera, però sobretot de... Seguim parlant de xarxes, ¿no? Analitzant un poc què és el que passa a les xarxes.
2: Claro, porque las redes sociales a día de hoy son una fuente pues que usa mucha gente como información o para saber de cosas. Entonces aquí es donde hay que tener mucho cuidado porque hay mucho gurú, ¿no? De la nutrición, del estilo de vida, de la psicología, y hay que tener mucho cuidadito porque, bueno, pues van diciendo verdades absolutas que no son.
1: Exactamente. De fet, és un dels buscadors per damunt, inclús en molts casos de Google, per a buscar tot tipus d'informació i hem de fixar-nos bé de qui prové. Però bé, de seguida ens endinsem en Onda Trending. Andrea, què tal? Bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada.
1: Ens endinsem de seguida en allò que és viral, en allò que és tendència a les xarxes, però primer ens endinsem en l'actualitat informativa. Ramon Pérez, bona vesprada.
4: Què tal? Bona vesprada a les 3.
1: Una actualitat que ve marcada per, com dèiem, en el local, el programa local, una setmana des de que arrencarà aquesta històrica, bé, un poc vaga, indefinida del sector educatiu.
4: Efectivament, nova setmana decisiva i estem ara mateix molt pendents de les 4 de la vesprada, en una hora i mitja exactament. Començarà una nova mesa de negociació a la Conselleria d'Educació. Ara mateix a València estem veient com diferents columnes estan recorrent els barris camí d'eixa Conselleria d'Educació perquè a una hora abans, a les 3, està prevista una concentració del professorat davant les portes de Conselleria per a fer una miqueta també de pressió en esta nova vesprada de negociació amb la consellera d'Educació, amb Carmen Ortí. La companya Amparo Sánchez ha estat fins fa només uns minuts en una d'eixes columnes, ha replegat testimonis de professors i de professores com estos.
5: La nostra motivació és resistir i una vegada arribes a este punt no n'hi ha pas enrere.
6: N'hi ha molta força darrere.

0: els equips directius també ens recolzen.
1: Avui és un dia fonamental per a la lluita educativa, per al nostre alumnat, per nosaltres. Anem a per totes. Avui és un dia clau, no hem de fallir en la vaga. Falten educadors, falten recursos als centres, i als centres que s'estan caient i no arriben en les mensualitats de conselleria.
2: El sindicat de l'ensenyament STPB, Begoña, que és el majoritari al sector educatiu valencià, ha presentat ja una contraoferta a la Conselleria d'Educació. El document reclama, concretament, entre altres coses, una pujada salarial amb increments mensuals d'entre 486 i 550 euros, segons l'etapa educativa, el primer per a primària, el segon per a secundària. Sentim, si vos sembla, a Marc Candela, que és el coordinador d'acció sindical de l'STPB.
3: Que és el que ja li vam enviar en abril, però a més hem afegit retallades en cicles formatius, retallades en l'ICEA, retallades en el batxillerat nocturn, perquè el que demanem és reobrir la negociació de les plantilles i, per tant, en aquest moment ja és quan farem aquestes propostes més concretes.
4: Doncs Ramon, aquesta vesprada a la brújula ja sabrem com ha estat aquesta negociació. Esperem, depèn del que s'allargui.
2: Seran hores llargues
4: de negociació. Sí. Doncs anirem actualitzant aquesta informació, però d'altra banda, altres temes també de l'actualitat d'avui.
2: Sí, mira, dos apunts més, i a més en clau empresarial. Bones notícies per a la factoria de Ford a Almussafes, perquè l'automobilística ha anunciat avui que Almussafes fabricarà un nou model multienergia, el Bronco. No arribarà, això sí, a esta planta de la Ribera fins al 2028, però en qualsevol cas els sindicats de la planta fan una valoració inicial positiva. Això a Almussafes, a la Ribera Baixa, a Castelló, la Generalitat, la patronal taulellera Acer i també els sindicats han escenificat avui una aliança comuna per a defensar el sector tauleller davant Brussel·les. Ja sabeu que és un sector fonamental a l'economia castellonenca. Reclamen que la Unió Europea tingui en compte les particularitats de la indústria ceràmica en la revisió de la normativa d'emissions. Són alguns dels temes d'avui dilluns.
4: Només algun dels temes. Fem un repasset més ampli aquesta vesprada a la brújula a les 7:20, i als pròxims butlletins informatius si hi haguera alguna cosa de rellevant importància. Sí. Així que, Ramon, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
4: I fins ara. Adeu, també saben que al web estem actualitzant en tot moment tota aquesta informació. Fem pauseta i tornem encendint-se'm en Onda Trending.
5: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.
6: Parlar fort, interrompre'ns en parlar, fer tard, eixir de festa entre setmana, coses així no són molt nostres. I algo molt nostre és cuidar-les. Per això, al reciclar envasos de paper i cartó al blau, també cuides del nostre entorn i de la nostra gent. Perquè reciclar és molt nostre. Ecoembes i Generalitat Valenciana.
7: En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. No es una broma. Descubre cómo en despediratodos.com.
2: En Comunitat Valenciana en la Onda, Onda Trending.
4: Ara sí, ens endinsem en un nou capítol en aquest dilluns d'allò que passa, l'actualitat més viral i allò que últimament estem veient a les nostres xarxes socials. De seguida ho comentem, però Amira, com ha anat el cap de setmana?
8: Pues la verdad es que yo he estado muy homo, ¿vale? No he hecho absolutamente nada, pero sí que es verdad que el sábado estuve con mis amigos pues en la cena de todos los años para ver Eurovisión.
4: Isaac, que avui el tenim de tècnic, Isaac Sancho ha fet una negació amb el cap i ha dit no pot ser,
9: Sí, me'n vaig.
4: Jo he de confessar que no sabia que era aquest cap de setmana, perquè és veritat que sempre em parla molt d'Eurovisió, amb aquest Benidorm Fest, però enguany no. No pues ens presentem, no té sentit.
8: Gràcies a Dios que España no ha ido, també te digo, porque es que yo he visto mucho nivel este ¿sí? año, la verdad. Uh-huh. De hecho, ha habido, bueno, yo estaba, mis top fueron Bulgaria, que ha sido la ganadora con el televoto, uh-huh. Finlandia, Noruega y Bélgica, pero bueno, que por lo general, Isaac, no me mires así. Me siento juzgada. Pero bueno, sí, oye, al final, ¿qué vamos a hacer? Es que si no, entonces ya no veríamos nada, también te digo.
4: También.
8: Entonces, bueno, ha sido lo único que he hecho, ¿vale? Uh-huh. El resto ha sido descanso, playita, estar con mi perra, cosas. No sé, pues descansar, que también cosetes, viene muy bien. Y cuando hace buen día es como que también te apetece estar ahí tirada sin hacer nada.
4: Sí.
8: ¿Qué, Andrea?
4: Sí. No. El mateix, hem tingut un poc de homo totes, jo crec. Sí. I precisament quan tu tens un poc de homo i et quedes més en casa, no és com a que tires algo més de les xarxes, no? De dir, ai, A Chavore
10: sí,
4: que...
10: Sí, procrastines un poquet més.
4: Sí.
8: Sí. A ver, claro...

0: Històries amb accent de poble menut.
1: L'interior de la província de Castelló lluita per mantindre's viu. Municipis xicotets, molt d'ells per davall dels 1.000 habitants, busquen fórmules per a fixar població i generar oportunitats. En este context naix la labor del grup d'acció local Palància Millars, una entitat que agrupa aquestes localitats amb un objectiu clar: impulsar el desenrotllament rural. Sota el lema Rurals en positiu, el grup aposta per canviar el relat enfront de la despoblació, una mirada optimista que posa en valor les oportunitats d'emprendre en el món rural, la qualitat de vida i el contacte directe amb la naturalesa. Un dels exemples és el de Adolfo Autejo, president del grup d'acció local. Ell viu a Navajas, un municipi de tot just 1.000 habitants, on emprendre no sols és possible, sino también una opción de futuro.
2: Para ir de trabajo a una ciudad, bien, pero cuando estás ya 3-4 días, el estrés de la ciudad, el que tienes que ir con, siempre va todo el mundo con prisa. La calidad de vida que tenemos en los pueblos de donde estamos, tenemos una calidad de vida que eso vale un tesoro. El emprendedor puede estar en cualquier parte del mundo, que es lo bueno que tenemos ahora con la digitalización, y la calidad de vida que tenemos aquí, vaya, yo no la cambiaría.
1: El grup d'acció local treballa acompanyant a persones emprenedores, facilitant ajudes europees i assessorant per a posar en marxa negocis que dinamitzen l'economia local, des de xicotets comerços fins a projectes turístics o iniciatives lligades a l'entorn natural, perquè viure en un poble xicotet també té avantatges: menys soroll, més comunitat i un entorn privilegiat d'un estil de vida que cada vegada atrau a més persones a la recerca de l'equilibri.
2: La naturaleza, los espacios al aire libre, la conciliación de la vida familiar, que los coles también sean un atractivo, pues más personalizados, salir a jugar al casco antiguo del pueblo, volver un poco a esa infancia que hoy en día, con toda la tecnología, todo el estrés que se vive en la gran ciudad, pues yo creo que es un punto importante en los municipios de interior y rurales, que tenemos que venderlo como en positivo.
1: Rurals en positivo es más que un lema, es una invitación a mirar a l'interior amb altres ulls, a entendre que en estos xicotets municipis de Castelló encara hi ha molt per fer i molt futur per construir.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Vesprada clau per a la vaga educativa indefinida. Conselleria i sindicats estan reunits des de fa ja 3 hores i 20 per tal de tractar d'arribar a un acord. La Generalitat avui sí ha posat sobre la taula xifres concretes per a la pujada salarial del professorat, pendents ara, per tant, de la resposta dels sindicats. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Notícies més positives arriben des de la factoria de Ford a Almussafes, perquè la planta de l'automobilística agafa avui una miqueta d'aire. Fabricarà un nou model de cotxe a partir del 2028. Al control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. Més de 3 hores ja porta en marxa la reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats de l'ensenyament, que complixen avui dilluns una setmana de vaga indefinida ja. La Generalitat ha posat sobre la taula una nova proposta que s'està negociant ara mateix, juntament, clar, amb les que han fet les diferents organitzacions sindicals. A la Conselleria d'Educació està en directe Onda Cero amb Núria Moreno. Núria, endavant.
2: Bona vesprada. És una segona proposta en la que ha augmentat la conselleria aquesta primera oferta que va fer la setmana passada pel que fa als salaris. Ofereix un increment de 120 euros al mes en el complement específic autonòmic. Este és el que depèn de la Generalitat. Serien uns 60 euros més al gener de 2027 i altres 60 al juliol també de l'any que ve. Segons Educació, serien uns 1.680 euros bruts a l'any. Pel que fa a les ràtios, a la baixada que reclama el professorat, s'ha presentat un calendari progressiu i dependria, en tot cas i en general, del que marca el Ministeri. Sí s'especifica per a l'etapa d'infantil una reducció a 22 alumnes per aula, però no este pròxim curs, sinó el següent. Pel que fa a la cobertura de baixes, altra de les principals reivindicacions dels sindicats, demanen més agilitat. S'ha ofert l'assignació a cada centre entre un docent a mitja jornada o un a completa en funció de les aules per a que aquesta cobertura de les baixes siga més ràpida i que siguin preferentment especialistes de pedagogia terapèutica o audició i llenguatge. Estes són algunes de les propostes del govern valencià que no acaben de moment de convèncer als sindicats.
1: I, Núria, estem sentint-ho de fons,
2: sí.
1: La concentració que des de primera hora de la vesprada ja convocada ahir a les partes de Conselleria d'Educació i que sembla que continua, no?
2: Sí, com podeu escoltar, crits, càntics, com ara consellera dimissió, s'estan escoltant des de la sala on continua, com dieu, la negociació i des d'on ens trobem també els mitjans de comunicació. Des de fa poc abans, des de les 3 de la vesprada, més o menys, els manifestants han començat a omplir l'espai habilitat front a la seu de la conselleria amb les ja habituals camisetes verdes, xupetins grocs, cartells. Els sindicats, mentrestant, en les seues xarxes estan relatant el que ocorre a l'interior. Per això els manifestants, a banda d'estar cridant, també estan molt pendents dels telèfons mòbils. Ara per ara sembla que desconvocar la vaga no es contempla. Asseguren les organitzacions que la proposta de la conselleria està encara lluny de les seues exigències. Això era el que deien abans de començar la reunió Maite Tarazona, d'UGT, Gelo Baix, de Comissions Obreres, i Marc Candela, de l'STPB.
3: Hi ha cansament, però hi ha més motivació per arribar a un acord i poder dir que després de la lluita hem tingut uns bons resultats.
4: Estem arriscant molt perquè el nostre sou de cada dia que fem vaga és el que posem a nivell material. Més a més, el que significa pues, tot l'esforç i tot el desgast que puga significar estar de vaga, perquè no és estar de vacances, és estar lluitant.
5: La setmana passada va ser, en general, tota la setmana, una setmana històrica. La manifestació del divendres, una manifestació històrica, i esperem que avui tinguem una negociació històrica. Però insistim, dependrà de la conselleria.
2: Pel que fa als sous, detallen que l'increment de 120 euros que dèiem encara no compensaria la pèrdua del poder adquisitiu que han perdut tots aquests anys. Pendents, per tant, de com avança aquesta negociació que tot apunta serà llarga.
1: La crònica en rigorós directe des de Conselleria d'Educació de Núria Moreno. Gràcies, Núria. Segons la Conselleria d'Educació, gràcies, Núria. Segons la Conselleria d'Educació, avui ha fet vaga el 40% del professorat. Per cert, que la setmana que estem començant avui és la setmana de vaga també dels metges i de les metgesses corresponent a este mes de maig. Continuen demanant un estatut marc propi per a la seva professió. El sindicat mèdic SESM xifra el seguiment de avui dilluns en fins a un 90%. La Conselleria de Sanitat heu rebaixat a apenes un 8%, encara que amb incidència destacada.

0: y desarrollarse.
1: En definitiva, lo que hacemos es demostrar nuestro compromiso con el sector.
2: A més, han demanat al govern d'Espanya i a les institucions europees ajudes econòmiques i més suport per a garantir la competitivitat i el manteniment de l'ocupació en la indústria ceràmica.
3: La Unió Llauradora demana a la Conselleria d'Agricultura que intensifique de manera urgent les mesures de vigilància, de prevenció i de detecció precoç davant el risc que representa per a l'agricultura valenciana la recent detecció de la coneguda com a mosca oriental de la fruita. Pàgina de successos ara, han trobat mort a Conca un home de 80 anys veí de Requena. Estava desaparegut des de dijous passat. La Guàrdia Civil investiga ara les causes mentre l'equip de medicina legal d'allí de Conca realitza l'autòpsia. Dani Rodrigo.
4: La Guàrdia Civil ha confirmat a Onda Cero Requena avui la troballa sense vida de l'home de 80 anys que romania desaparegut des de dijous passat a Requena. Segons la informació facilitada, l'home va ser vist per l'última vegada el dijous sobre les 4 de la vesprada a Requena. La família va denunciar la seva desaparició l'endemà, activant-se llavors l'operatiu de busca. L'home ha sigut localitzat a l'interior del seu vehicle a Conca. Les mateixes fonts han assenyalat que les causes de la mort estan sent investigades. L'autòpsia està sent realitzada per l'equip de Medicina Legal de Conca, que haurà de determinar les circumstàncies de la defunció.
3: La Policia Nacional ha detingut a Alacant un home que feia usar el seu gos de raça pitbull per a intimidar a una persona a qui després va furtar 500 euros i el mòbil. Els fets van ocórrer de nit. L'ara arrestat va fer que el gos mossegara la víctima en una de les cames i acte seguit va furtar-li aixòs 500 euros i el mòbil també. La Policia Nacional ha detingut d'altra banda a Cocentaina, a la capital del comtat, un home com a presumpte responsable d'un delicte d'assetjament en l'àmbit de la violència de gènere, la violència masclista, després de presumptament deixar missatges de caràcter vexatori i sexualitzats al cotxe de la seva exparella. Va fer això durant un any. La Guàrdia Civil ha detingut una parella que viu a Rojales, al Baix Segura, acusada d'un delicte d'estafa bancària de 86.000 euros a una persona major, a un ancià. La investigació va iniciar-se a principis d'enguany després de la denúncia d'un ciutadà de nacionalitat britànica que, després de la mort del familiar, va detectar que els seus comptes bancaris havien quedat a zero. I abans d'anar amb la crònica esportiva d'avui dilluns, hem de fer-nos també ressò dels companys del diari La Razón, del grup A3 Media, que estan celebrant ara mateix, en estos moments, la gala de lliurament de la seva novena edició de premis a la comunitat. Està tenint lloc ixa gala a l'hotel el Balneari de les Arenes de València. Entre els premiats trobem enguany l'Institut Valencià d'Oncologia o la ciutat de Castelló de la Plana en l'aniversari de la seva fundació. Premis La Razón a València. Informació esportiva valenciana de la mà d'Eduardo Esteve. Bona vesprada, Edu.
5: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
3: En un cap de setmana rodó, em deies abans d'entrar ací, cap de setmana rodó per a València Llevant i València Bàsquet, no?
5: Sí, així és. Ha sigut un cap de setmana fantàstic per a València Bàsquet, València i Llevant. En bàsquet, València Bàsquet aconseguia el seu quart títol de Lliga consecutiu després de guanyar davant Saragossa al Roig Arena amb una cistella sobre la bocina d'Anderson. El València guanyava a Sant Sebastián i lluitarà per Europa en l'última jornada, i el Llevant, en la seva victòria davant del Mallorca, està només un pas d'aconseguir la permanència. I comencem per ahir. Què té que fer el València a l'última jornada per a estar en Europa i el Llevant per a mantindre's en primera? Víctor Llu, bona vesprada.
6: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. L'actualitat en el València i en el Llevant, marcada per aquesta última jornada. El València, que lluitarà per entrar a Europa, d'aconseguir la victòria del partit davant el Barça i esperar que ni Rayo Vallecano ni Getafe guanyen els seus partits. I el Llevant, per la seva banda, el que ha de fer és empatar amb un punt. Ja està salvat, però en cas de perdre hi hauria una combinació molt improbable que el faria baixar a segona divisió. Per cert, que el Llevant està preparant el viatge a Sevilla. El club financia part de l'esplaçament perquè l'afició puga estar a l'estadi de la Cartuja en aquesta última jornada animant l'equip.
5: Gràcies, Víctor. La creu de la jornada l'hem tingut a Castelló. Víctor Fran, bona vesprada.
7: Què tal? Bona vesprada. Negativa jornada per al futbol castellonenc en primera divisió, amb la derrota del Villarreal ahir davant del Rayo Vallecano, que obliga els de Marcelino a guanyar en l'última jornada l'Atleti de Madrid si volen ser tercers de la Lliga. A més, en segona, empat amb sabor a derrota la del Club Deportivo Castellón, que no va poder superar el Cádiz. També l'equip de Pablo Hernández vol guanyar per tal d'assegurar el seu lloc en el play-off de descens.
5: Gràcies, Víctor. L'Elche jugarà la salvació a Montivili i el Eldense ja és equip de segona divisió. Felipe Canals, bona vesprada.
8: Bona vesprada. Comenzamos con el Elche, que se jugará la temporada y la permanencia este sábado en Montilivi contra el Girona, tras ganarle ayer.